0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Euroreciclaje Balear. Líderes en compra de chatarra y metales con los mejores precios del mercado. Recogidas rápidas con pago inmediato y gestión integral de residuos para empresas, cumpliendo toda la normativa. Cobre, aluminio, hierro, acero inoxidable, baterías y mucho más. Confía en profesionales con experiencia, seriedad y el mejor servicio. Nos encontrarás en

0: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
1: Fitwi Radio.
2: La mejor
1: selección de éxitos dance pop. Sintoniza la diferencia.

0: Subway.
1: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
2: Llévanos contigo. Descárgate nuestra app
3: y escucha Fit We Radio allí donde vayas.
2: Allí donde vayas.
3: FitWeRadio.com.

0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
2: Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fitwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajan juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. ¿Sí? 3 euros. Activa el modo super con Fitwi. Más info en fitwi.com.

0: T'agrada el vi? Ets de bon menjar? T'ho vols passar bé? I doncs no et perdis el Raïm Wine Fest del proper dissabte 4 de juliol a la Colònia de Sant Pere. Degustació de vins, oferta gastronòmica variada i bona música. L'esdeveniment itinerant impulsat per Vida a la Terra Mallorca i organitzat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà ens visita a la Colònia de Sant Pere. Raïm Wine Fest, el dissabte 4 de juliol de les 5 de l'hora baixa a les 2 de la matinada. No t'ho perdis. Consulta el programa a les xarxes municipals d'Artà.
1: Escúchanos online.
2: Fitwiradio.com.
3: Non-stop music mix.